Bon dia. De seguida anem amb la programació local, sí, però fem abans un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50, començant amb eixa dada que avançàvem ja a les 11. Més de 100 persones van morir a la comunitat només durant la passada setmana a conseqüència de la calor. Això és un 930% més, 930% més que el mateix període de l'any passat. Molts i moltes aprofiten per a baixar la temperatura banyant-se al riu, però cal parar molta atenció. És el que ha passat al riu Xúquer, al seu pas per Sumacàrcer, a la Ribera Alta, on una segona persona ha mort ofegada en les últimes hores. La Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat recorda que cal banyar-se únicament a les àrees habilitades i demana als ajuntaments que prenguin mesures al respecte. El consistori de Sumacàrcer respon que estan fent tot el que poden i que hi ha cartells dissuadint del bany. Pendents també de l'evolució de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de les Corts, que està celebrant este matí i que ve a suposar l'avançada de la previsible aprovació dels comptes públics valencians en els pròxims dies. Vox afirma que inclouen el principi de prioritat nacional. El PP opta en canvi per la fórmula alternativa d'arrelament al territori i Partit Socialista i Compromís censuren els pressupostos al complet. I l'Hospital La Fe de València continua deixant-nos xifres de rècord, en este cas sobre transplantaments de ronyó procedents de donants vius. Han fet una desena en el que duem d'any. Això significa que han superat ja tots els que feren durant l'any 2024 sencer. Estes i moltes altres més notícies les contem en una hora i mitja a la 1:50. Temps ara sí que sí, per a la programació local de les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana. Mitja de

0: las noticias y confiemos en que se pueda dar por extinguido y no afecte tampoco a nuestra provincia.
1: Por supuesto, lo más importante. Gracias, Juanjo.
0: A vosotras.
2: Más de uno, Castellón y Villarreal. Marta Fullera, Onda Cero.
1: Y como les decía, hoy estamos en Onda. Nuestra anfitriona es la alcaldesa, Carmina Ballester. Carmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena vesprada.
3: Hola, muy buena vesprada y benvinguts al Castell de Onda y en este caso concreto al Museu d'Història d'Onda.
1: Moltes gràcies. Bueno, això és una meravella estar així fresquets, a més, veient, com dèiem, jaciments arqueològics, patrimoni històric, artístic. Quin lloc, on a més també, com comentàvem al principi, utilitzeu des de l'Ajuntament per a fer events i activitats per a que la gent d'Onda pugui gaudir del castell el 100%.
3: Sí, bueno, mira, així es casa moltíssima gent. Jo ahir mateix he casat a moltíssims veïns i veïnes d'Onda que han elegit, no?, este entorn per a donar-se el si quiero. I com bé dius, no? L'hem obert a tot tipus d'activitat, així els amants de la història, els amants de tot el que suposa, no?, la part més monumental i més arqueològica, pues, això fa les seues delícies, però també és veritat que en estiu, així fora, no?, en l'Albacar, pues, tenim uns grans concerts també, no?, que fan que vinga moltíssima gent a conèixer el castell, a disfrutar d'una velada, jo crec que íntima i sensacional, en un entorn com a pocs, per a poder escoltar el teu cantant favorit.
1: Sense cap dubte. Anem a parlar d'Onda perquè viu ara mateix un dels moments de major inversió pública dels últims anys, amb projectes molt esperats, uns altres que comencen ja a prendre forma i, a més, amb el horitzó, diguem, polític de les pròximes eleccions ja ahir damunt la taula. Carmina, anem a començar primer per aquests grans projectes com pot ser la plaça Espanya. Porta molt de temps sent un projecte dels més esperats, diguem, per el municipi. En quin punt està ara exactament?
3: Bueno, pues la plaça d'Espanya i els altres projectes des que segur que em preguntaràs després, bueno, naixen d'un treball previ on ha treballat moltíssim per aconseguir fons europeus. S'han presentat a totes les convocatòries en projectes seriosos, en projectes molt ben treballats, i el resultat està ahí. El resultat és que, bueno, pues hem rebut en els últims anys la major quantitat de fons europeus que s'havien rebut mai en Onda. Això després com se tradueix en el dia a dia dels veïns? Pues mira, pues en projectes tan xulos com este que estàs nomenant de la plaça d'Espanya, en la que anem a portar endavant un projecte d'oasis climàtic, un refugi de calor, on els veïns, pues, podran eixir a conviure, a estar a la plaça i al mateix temps notar una miqueta d'alivio, no?, en aquestes fortíssimes temperatures que tenim a l'estiu i que farà més agradable el seu dia a dia. Són 3 milions d'euros d'inversió. Pensar per això, pensar en millorar la qualitat de vida dels sonders i de les sonderes i construir un absolut oasis al centre del poble.
1: Carmina, em vaig a saltar una miqueta del protocol perquè pareix que fas la política fàcil, no? El estar al costat dels veïns i les veïnes, que pareix una cosa tan complicada i a voltes que molts alcaldes te diuen, no, és que la burocràcia, és que no és tan fàcil fer arribar el que necessiten els veïns perquè ells no saben tot el que hi ha darrere. Pareix que en Onda això no passa. No sé, bueno, si és que hi ha molt de treball, bueno, darrere,
3: Onda,
1: que no es veu.
3: És igual de complicat la gestió administrativa com a la resta de municipis. El que sí que és veritat és que se volquem en que les coses és que en veïns estem 24/24 damunt de les coses. Per a mi els meus veïns són la principal font d'inspiració que tinc a l'hora d'imaginar i de dibuixar un projecte, de veure què anem a ficar en cada lloc, el per què, quina és la motivació. Per a mi, sense cap dubte, la font d'informació i d'inspiració són els meus veïns i les meves veïnes.
1: Ho fas fàcil.
3: Per això la plaça Espanya tindrà una panderola.
1: Anem a parlar de la recuperació de la panderola, perquè és quasi una reivindicació històrica, no?, que representa per a Onda.
3: Bueno, pues tu saps que la panderola dormia, sí. Va ser un projecte de gent emprenedora, de gent que mirava al futur en moltíssima valentia i que va fer que la plana creixerà i se desenvoluparà econòmicament de la manera com ho va fer. Encara avui en dia, Onda és el resultat d'aixòs, jo quasi diria, visionaris, d'aixòs emprenedors, d'aixòs empresaris que no

0: tenían por arres, que sabían que el producto tenía que ir cada fora, que nosotros teníamos que fabricar la mejor cerámica del mundo, pero que la mejor cerámica del mundo se tenía que anar a conquerir el mundo, sense anar més lluny. Y ahí va a ser la panderola, ve quan este tranvía a vapor va caure en desús, pues bueno, van a haber municipios que van a optar por quedarse alguna de las máquinas y no hay sina onda, ¿no? Entonces, pues bueno, me he pasado estos últimos años recorriendo España tratando de trobar una de esas máquinas originales, una cross alemana, y ha sido imposible, no lo he conseguido. Pero, como no hay res que es pare, pues ens han fabricado una réplica.
1: Ah, molt bé. ¿Y cuál será una realidad esta panderola?
0: Pues la panderola ya es una realidad y lo que anem a triar, es que es fácil per triar, es el día en el que vendrá onda, pero la panderola ya está feta, es espectacular, es a tamaño real y bueno, no notarías la diferencia entre esta fantástica réplica y una máquina de les originals en la numeración, incluso que dormía a onda, que eran de las 6 a la 10. Pues bueno, así tenemos una réplica que muy pronto aplegará a onda y la tendremos precisamente presidint esa plaza de España, que es el lloc on dormía la antigua panderola, on pasaba la nit, y bueno, pues matí mercancías y viatgers se n'anaven cap a Castelló. Y bueno, pues no hago vegà que yo les que ha preguntat als veïns com voleu que fem la plaza de España, y que ningú més que ha dit, tens que portar una panderola.
1: Una panderola. Anem a parlar també del jardí de les mil i una nits, perquè també serà un dels projectes més rellevants, no? Sobretot per aquests fons europeus en els que se van a remodelar o en els que se van a utilitzar, que és una inversió molt gran, Carmina, per al municipi. ¿Qué anem a encontrar en este lloc?
0: Bueno, pues el Jardín de las Mil y Una Noches es un proyecto de fantasía. Partimos de una plaza que naix de así mateixa de la puerta del castell, y a partir de la plaza ens dona accés a una pasarela fantástica que le va a donar la vuelta al castell, no apto para gente con un poquito de vértigo.
1: Vale.
0: La verdad es que es impresionante. Y arribaremos fins a una zona on ja a peu podrem acabar de recórrer els últims metres que ens queden per primera vegada podem donar una volta a 360 graus al conjunt de la fortalesa, al conjunt del castell. Centenars i centenars d'espècies d'arbres, d'espècies arbustives que el convertissin precisament en un jardí, més tota la seva part, no, de fantasia i d'interpretació en el que les persones pues, aniran recorrent aquesta nova passarel·la, aquest jardí i aquest parc, i aniran també, no, pues, introduint-se en la història de lo que representa cada indret per a la història d'Onda. La veritat és que una experiència 360 graus i a més completament immersiva.
1: I més enllà de que estiga fet per a que gaudisquen els veïns i les veïnes d'Onda, imagine que això també és un revulsiu turístic, no?
0: I nosaltres estem convençuts de que ho serà. Estem convençuts de que vindrà moltíssima gent a Onda precisament seguint, no, l'atractiu d'aquesta passarel·la suspesa en el aire, en la que pots veure i admirar tota la Serra d'Espadà, i que verdaderament és una fantasia des del punt de vista tècnic i arquitectònic.
1: Parlàvem al principi de l'Àgora. Jo vull també saber què és aquest projecte, quina funció tindrà.
0: L'Àgora és apropar la cultura, els serveis municipals i els serveis administratius de l'Ajuntament a tota la zona d'expansió del municipi. Ho tenim justet al costat del recient inaugurat Parc de les Tres Cultures, i el que volem és apropar els serveis als veïns i no que els veïns tinguin que caminar per acudir a l'Ajuntament. I sinó que allí pues, tindrem un duplicat dels serveis que se presten en l'Ajuntament, i també molt, molt enfocat. És una zona d'expansió amb molta família jove, molts xiquets, i volem que siga també un punt de cultura i d'interès cultural per als més xicotets.
1: Bé, i també imagine que l'activitat empresarial està molt present. Onda és un exemple, no?, també de tota l'activitat que hi ha en la nostra província. I aquests tràmits que parlàvem al principi de quan la gent necessita alguna cosa, anar a l'Ajuntament, no sé si l'Àgora també pot ser un lloc on
0: sí,
1: l'activitat empresarial clar, siga més.
0: L'Àgora tindrà també el seu quiosco per a poder fer activitats administratives, així que sense cap dubte al servei dels veïns i al servei de qualsevol empresa que ho pugui necessitar.
1: Pues anem a parlar de la onda de d'ací 10 anys, per exemple. Alcaldessa, estem parlant de que l'any que ve ja hi ha eleccions i volem saber què ha canviat en onda des de que vostè és alcaldessa i com s'imagina una onda millor.
0: Bueno, en onda ha canviat exponencialment la qualitat de vida dels sonders i de les sonderes. Avui tots els serveis dels que disfrutem d'ells millor, hem augmentat la qualitat de tots els serveis que prestem. Per exemple, l'escoleta d'estiu per a que concilien les famílies. Bueno, pues antes l'escoleta d'estiu en el PSOE i en el Compromís se feia 15 dies a juliol o 15 dies a agost, perquè hi ha un equip de govern que decidia en quins dies vas a conciliar. I avui, des de que tanquen escoles fins que es tornen a obrir, tenim una escoleta exitosa, per cert, que té més de 500 alumnes, i ahir se permetís que la gent concilie i que no tinga que elegir quins 15 dies has de anar de vacances o quins 15 dies de que portar els xiquets a l'escoleta. Jo crec que això és molt important, no? Creure si la qualitat de vida dels sonders. Les ajudes als celíacos. Bueno, pues en onda tenim gent que té intolerància al gluten i que necessita unes ajudes per a que el seu carro de la compra no s'endugui tota l'economia domèstica per davant, doncs ahir les tenim. Les ajudes a les famílies monoparentals, tot aquest tipus de qüestions que fiquen en marxa l'Ajuntament d'Onda i que al final doncs, el que fan és millorar la qualitat de vida dels sonders i les sonders. Que se podia fer, que ja ho diem que se podia fer i de fet ho hem ficat tot sense disminuir la qualitat d'un sols de serveis que recebissin els veïns.
1: Quants anys porta ja l'alcaldia?
0: Pues set anys.
1: Set anys. I imagina que quan arriba a l'alcaldia s'imagina una onda, quan després se posa a fer coses és el que dèiem, no? Hi ha coses que costen d'aconseguir. Què li fa il·lusió a Carmina Ballester de seguir sent alcaldessa d'Onda?
0: Bueno, pues a mi me fa il·lusió que Onda continuï avançant en una senda de creixement, on els meus veïns tinguin una vivienda, els meus veïns tinguin una faena, que els joves d'Onda no se tinguin d'anar fora a treballar i que puguen pensar en Onda com un lloc per a poder desenvolupar la seva vida, crear una família i quedar-se a viure així. No vull que ningú se'n vagi perquè no té més remei que anar-se'n, que se'n vagin els que vulguin anar-se'n perquè busquen unes altres coses, però no perquè no n'hi ha opcions de poder traure endavant una vida en Onda. Jo crec que això és molt, molt important, que millore la qualitat de vida dels nostres majors, els que cuidem moltíssim en tots aquests programes que es fem d'envelliment actiu, de les famílies, dels joves, seguir donant als joves i ser oci i la cultura de qualitat que donem a Onda. Jo crec que pràcticament tots els caps de setmana, que els joves no se'n tinguin que anar fora per a buscar oci, per a buscar com passar un fin de setmana, un cap de setmana divertit, que se puguen quedar en Onda. Pues totes aquestes cosetes van sumant i al final van fer de Onda pues, un lloc molt atractiu per a vindre a viure.
1: Bueno, Onda com a casa.
0: No? Com a casa, efectivament.
1: Carmina Ballester, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes d'este museu, d'este castell. Parlem pronte i anem a seguir coneixent les cosetes que s'estan preparant per a que Onda siga un lloc per a visitar este estiu. Gràcies.
0: Gràcies.
2: En Visuales tenemos mucha más.
3: A descubrir el Mitsubishi Eclipse Cross, un coche con tecnología híbrida enchufable que te va a sorprender con 188 caballos, tres modos de conducción, equipado con sensores de parking, cámara trasera, climatizador bizona, asientos calefactables, control adaptativo de velocidad. Y si esto no te ha sorprendido, espérate a saber su precio. 22.990 euros. Precio sujeto a financiación. Ven a verlo a Mitsubishi Can Automoción, junto a Rotonda La Salera.
4: Nunca salté en paracaídas, ni di la vuelta al mundo. Nunca le pedí una cita, ni crucé el océano en un velero. Al final, nunca me dediqué a mi pasión. Y nunca tuve un Honda Civic.
5: Ahora es el momento. Descubre condiciones en Honda.es y en la red de concesionarios Honda.
6: Estrena estas vacaciones tu nuevo Honda Civic desde 165 euros al mes según condiciones de financiación con entrega inmediata. Oferta limitada a 8 unidades en Honda Can Automoción. Avenida Valencia 225, Castellón.
7: Hoy tienes una urgencia. Hoy te atendemos en el Hospital Ascires. Hoy ya tienes respuestas. Así funciona el Hospital Ascires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia, con urgencias 24 horas y las principales aseguradoras médicas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
8: En Benicàssim, el verano tiene nombre propio. Villa Sofía, Vinap y Doma. Tres espacios, una misma esencia. Elegancia, sabor y momentos que se recuerdan. Cocina cuidada, ambiente exclusivo y ese toque único que solo entiende quien...

0: una mica perquè vull saber com arriben este any les festes del Salvador.
1: Pues les festes del Santíssim Salvador d'Onda apleguen amb molt de sentiment. És el sentiment de tot un poble. L'any passat ja van tindre la restauració del retaule i enguany pues, anem a comptar en alguna sorpresa més bonica, amb molt de carinyo al nostre Santíssim Salvador, però millor més avant contem un poc d'aquest tema. Però bueno, molt il·lusionada, moltes ganes, i Onda és la mar de bonica i la veritat és que estem en un entusiasme que ja, ja se note, ja se palpe.
0: O sigui, que esperem novetats, encara que no les puguem contar del tot, però que la gent sàpiga que hi ha novetats per este any.
1: Sí, són novetats xicotetes, però que la veritat és que agradarà a tot el poble d'Onda i als onders
0: i a les onderes. Quins són els actes que mai poden faltar en una festivitat com aquesta?
1: Pues mira, en una festivitat no pot faltar la romeria del Santíssim Salvador, que ja portem uns anys fent aquesta romeria. L'any passat van traure el Santíssim Salvador, com sabeu, en romeria, i enguany a l'ESE de la Vesprada, des de la zona esportiva. Tots els anys contarem en aquesta romeria, que anirà amenitzada en els dolçainers, i una vegada arribem a l'esplanada, pues, tindrem allí els moriscos, que bueno, ens cantaran cançons tradicionals de la nostra terreta.
0: Esta festivitat és molt especial per a la gent d'Onda, que ja la coneix, però si parlem per a la gent que no està en Onda, que està en localitats properes, per què hauria de vindre just aquests dies i què és el que no es poden perdre?
1: Tindrien que vindre perquè la devoció és infinita al nostre Santíssim Salvador i se transmetís. Doncs també en l'ermita del Santíssim Salvador farem moltes misses con tots els anys, i jo convido pues, a tota la província, a tot el món que estiga de turisme, perquè la veritat és que vore ixa romeria o pujar allí a lo que és l'esplanada de Santíssim Salvador, la veritat que és gratificant, com està la meva companyera Maria comentant que tindrem la fireta del comerç, sí. I després vore ixe retaule que s'ha restaurat per part de la Diputació Xuna, l'Ajuntament d'Onda, i se conveni que ha quedat esplendorós. La veritat que és una devoció de tot un poble, no se cansarem mai de dir-lo, és una xolla i jo crec que val la pena. Després Onda té una gastronomia molt bona i quedar-se per així fent un poc de plan, després també tindrem orquestes i tindrem alguna actuació i bueno, la gent que estiga per així que se dice caure per Onda, que aquesta devoció la té que veure in situ.
0: La té que viure. Anem a parlar de... Són festes que moltes vegades estan relacionades amb gent més major, però l'Ajuntament d'Onda també treballa per a implicar a la gent més jove. Com s'aconsegueix?
1: Pues la tradició és que va com en tots els pobles en les famílies i s'ha devoció al Santíssim durant tot l'any, tot el món fa novenes o quan se compra un cotxe així tradició pujar a l'ermita del Santíssim Salvador. També tenim la cinta del Santíssim Salvador que si se trobeu en algun cotxe, jo és que en això som molt de mirar sí. I ves la cinta i m'agrada perquè passa un xic jove, una xica jove, i jo dic, ai, porta la cinteta. Me comprens, i això se contagia. Tens un examen i la gent puja allí a demanar. Per desgràcia, per enfermetats, també pugen. I la veritat és que en ermita, quan estàs allí de treball o estàs d'oci, veus a la gent jove que puja. Després el himne nostre del Santíssim Salvador, la gent jove també el canta, i també hi ha una versió un poc en maquineta, que també la solen ficar, i la veritat és que és molt gratificant, és un sentiment molt, molt bonic.
0: És veure com la gent jove segueix en aquestes tradicions. Vostè també és regidora de gent major. Imagine que a l'estiu hi ha que fer moltes activitats també per a que la gent major estiga activa, es mantinga activa, però en la calor això hi ha voltes que es complica. Com es treballa des de l'Ajuntament per a poder seguir fent activitats i que la gent siga socialitzant i eixin de casa, no? Al final, per a combatre aquesta soledat no deseada.
1: Pues ja portem uns anys, Marta, en els balls d'estiu, perquè tenim el Cimonti, que és un centre de majors, en allí hi ha molts activitats, més de 9 activitats, i ara en estiu pues, que la gent se'n va als seus apartaments, als xalets i tal, va minorar en els balls d'estiu. Enguany contarem en 3 nous balls d'estiu, que se faran en el Pla, se vol fer alguna plaça a Espanya que és... Està ahí ja quasi, que
0: no?
1: Tenim moltes ganes, tots els onders, però bueno, anem a contar entre els baixos d'estiu conforme t'ha dit, perquè la gent...

puga i sir de casa, però també se farà unes hores de 7 a 9 en el qual tu podràs prendre un refresquet o quedar-te a sopar, i se farà en un lloc que n'hi ha que en cafeteries i bar per a menys

0: durante el segundo trimestre del año, aunque el dato más positivo llega con las ampliaciones de capital, con más de 100 operaciones, un indicador que refleja nuevas inversiones en las empresas castellonenses. Y al cierre de dos sucesos, un buque pesquero de bandera italiana ha sido retenido en el puerto del Grau de Castelló tras ser identificado como la misma embarcación que presuntamente huyó de una inspección pesquera en aguas españolas el pasado año. Sus responsables deben depositar una fianza de más de 65.000 euros. También en sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Burriana a un presunto responsable de un punto de venta de cocaína que trató de deshacerse de la droga en el momento de la intervención. Actuaba en un establecimiento hotelero de la localidad. Llegamos a las 2 menos 10. ¡Feliz día!
1: Comunitat Valenciana, Ramon Pérez.
2: Més de 100 persones van morir la passada setmana a casa nostra a conseqüència de la calor. Què tal? Bona vesprada. Són en la seua majoria persones majors de 65 anys i residents a les comarques d'Alacant. Ens preguntem avui pel perquè de tot això, pel rerefons sanitari que hi ha i per si remeis com l'aire condicionat són realment profitosos, tenint en compte, a més, este temps de pujades del preu de l'energia que estem vivint. Tot, per descomptat, amb experts valencians. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. 114 persones han mort al nostre territori des de començaments de mes per la calor, el 90% d'elles només durant la passada setmana, que és quan molts municipis superaren els 40 graus de màxima durant diversos dies de manera continuada. Andreina Pietri.
3: Són dades de l'Institut de Salut Pública Carlos III que indiquen, a més, que la gran majoria de les víctimes mortals valencianes per la calor són persones majors de 65 anys i, sobretot, concentrades a les comarques d'Alacant. Aquestes xifres suposen un increment del 930% respecte al mateix període de l'any passat.
2: Els professionals sanitaris insisteixen en que la calor no només suposa un risc per a les persones majors o amb malalties prèvies, sinó que pot afectar fins i tot qualsevol persona si no es prenen les precaucions necessàries. Alejandra Carrillo.
4: Una situació que preocupa especialment després de l'última setmana. La infermera i coordinadora del Grau d'Infermeria de la Universitat Europea de València, Patricia Vicario, exposa la gravetat de la situació.
5: El cambio climático y las olas de calor extremo ya no son una amenaza futura, son una emergencia de salud pública actual. Nos indica que los mecanismos fisiológicos de adaptación de las personas, sobre todo las personas vulnerables, se están viendo desbordados por temperaturas que superan los 45 grados. Y eso nos obliga a replantearnos urgentemente cómo protegemos a nuestra población.
4: Més enllà dels consells més coneguts, com beure aigua amb freqüència o evitar eixir en les hores centrals del dia, Vicario parla d'una corresponsabilitat comunitària.
5: Si tenemos vecinos mayores que viven solos, podemos llamarlos o visitarlos una vez al día, comprobar que están bien, que sus casas están aclimatadas, que mantienen la temperatura segura y que son conscientes de la gravedad de las olas de calor y de las altas temperaturas en general. Además, desde el punto de vista laboral y social, podríamos comenzar a normalizar la flexibilidad de horarios y la suspensión de actividades físicas en horas centrales del día.
2: Pensem en este context, clar, en remeis i un d'ells, per descomptat, l'aire condicionat que, estiu rere estiu, amb l'alça sostinguda de les temperatures, ha demostrat que cada vegada és menys un capritx i més realment una necessitat bàsica.
3: El preu de l'energia no para de pujar en els mesos de temperatures més altes i amb ell el nombre de persones en situació de pobresa energètica que no poden accedir a un habitatge climatitzat. Tot i això, Roberto Cabero García, responsable de l'àrea de distribució i mercat energètic de Atrae For Energia, explica l'impacte econòmic d'aquest increment.
6: No nos repercute de forma directa, pero sí de forma indirecta, porque el tomarnos un café, tomarnos un refresco, lo que sea, nos va a repercutir en el bolsillo por esa subida de luz que estamos teniendo y vamos a tener en los siguientes meses y, por supuesto, en las siguientes semanas. Esperemos que no sea mucho.
3: Encendre l'aire condicionat a casa no produirà un cop directe a causa dels contractes energètics als domicilis prèviament acordats, sinó que es notarà en el consum, ja que els establiments, com ara bars o perruqueries, no compten amb aquestes tarifes fixes.
2: Un altre remei per a baixar la temperatura són els rius. L'Ajuntament de Sumacàrcer a la Ribera Alta ha decidit tancar l'accés a l'àrea recreativa de l'illa de l'Esgoletja després de registrar-se en les últimes hores la segona mort per ofegament al riu Xúquer en només 4 dies. 2 morts en 4 dies. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
7: L'alcalde David Pons busca així evitar més desgràcies en la zona de gestió municipal.
8: És un espai que, en quant al manteniment, corre a càrrec de l'Ajuntament i, per tant,

0: decidit tancar-lo. Entenem que podem contribuir a que almenys acabar l'estiu tranquil·lament.
1: Des de la Federació de Salvament i Socorrisme de la Comunitat Valenciana, Salva Perelló considera contradictori cobrar entrada per aparcar i accedir a este paratge de Sumacàrcer sense oferir socorristes.
2: Este lugar tiene servicios públicos, tiene mesas, cobra un dinero por el parking de los coches y lo que no puede ser es que sea un lugar donde indica un cartel de aguas peligrosas y que la gente se pueda bañar allí sin ningún tipo de supervisión.
1: L'alcalde ha lamentat aquestes crítiques i ha aclarit que l'espai és una àrea recreativa i no una platja fluvial. Per tant, és responsabilitat de cada persona la seva seguretat al riu.
3: Els bombers de Castelló continuen donant tot, continuen treballant a l'incendi del Matarranya, a Terol. El Consorci Provincial manté avui el dispositiu de suport a l'incendi forestal de Penya-Roja, que es troba a pocs quilòmetres del límit amb els ports i ho fa després d'una nit intensa de treballs i una vegada efectuats els relleus dels equips desplaçats. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
4: L'incendi continua actiu i de moment les flames ja han cremat més de 300 hectàrees d'una zona d'alt valor ecològic. Des de Castelló continuen mobilitzats una dotació del Consorci Provincial de Bombers i unitats de bombers forestals de la Generalitat Valenciana. El diputat de Bombers a Castelló és David Vicente.
5: El incendio de momento sigue prácticamente la misma extensión que anoche, no ha avanzado, pero sí que tenemos que estar atentos para que no lo haga y para así poder ir acotándolo y poder perimetrarlo, que es la primera acción que se iba a hacer.
4: En total, més de 300 efectius treballen en les tasques d'extinció d'un foc que manté activat el nivell 2 d'emergències en les comarques d'Aragó.
3: Serà l'una i 56 pendents esta setmana i també la que ve dels pressupostos de la Generalitat per enguany i seran previsiblement aprovats en uns dies amb el suport de PP i Vox, però amb la negativa de Partit Socialista i Compromís.
6: Avui d'entrada s'ha reunit la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de les Corts, a la qual Vox ha assegurat que els comptes públics valencians inclouran el seu principi de prioritat nacional. Teresa Ramírez.
7: Unos hablan arraigo, otros hablan de que excluimos. No, estamos hablando de prioridad nacional. Los recursos son los que son y hay que priorizar en los valencianos. Y no nos compliquemos, es que lo de prioridad nacional es sentido común puro y duro. Ojalá hubiésemos podido establecerlo antes.
6: El PP evita parlar de prioritat nacional i opta per eixa fórmula alternativa d'arrelamentar el territori, que segons els populars ja va implementar el govern del Botànic. Mari Carmen Contelles.
8: Sí que estamos de acuerdo en aplicar políticas de arraigo, como hemos hecho en muchos ayuntamientos, pero que no se rasgue las vestiduras la izquierda, ni Compromís, ni el Partido Socialista, porque ellos son los primeros que llevaron ese arraigo y que pusieron en subvenciones, en ayudas, cuando gobernaban, tanto en ayuntamientos como en el gobierno del Botànic, criterios de arraigo.
3: Partit Socialista i Compromís, ja ho dèiem, censuren. Estos pressupostos al complet, els socialistes han presentat uns alternatius i els valencianistes han analitzat avui els efectes que tindran ixos comptes públics a Alacant. Pressupostos que diuen són regressius per als alacantins. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
9: Es regresivo económicamente y especialmente en derechos, aunque probablemente será el último que haga PP y Vox durante muchos años. En el año 27 es fácil que no haya y confían en un cambio tras las elecciones. Un asunto muy preocupante es la pretensión de PP y Vox de modificar las leyes para que las memorias de impacto ambiental no caduquen. De esta forma volverán los pelotazos con planes urbanísticos de hace décadas y que son muy perjudiciales para la provincia. Gerard Fullana.
10: A rescatar, reviscolar les memòries d'impacte ambiental de camps i Zaplana. És a dir, la llei de mesures el que fa és canviar, com sabeu, lleis valencianes. Una de les que més afectarà esta província és permetre els pelotazos i els pais que estaven atascats de l'any 2000, de l'any 95, de l'any 2005.
9: Respecto a los presupuestos autonómicos en la parte que corresponde a la provincia de Alicante, Compromís presentará 160 enmiendas por valor de 250 millones de euros, sobre todo para sanidad, vivienda, servicios sociales y educación.
3: I a Alacant ens quedem. L'operació Pas de l'Estret està desenvolupant-se amb normalitat. Han viatjat ja entre el port d'Alacant i el nord d'Algèria unes 7.500 persones en un total de 3.000 cotxes. El govern central destaca que les novetats implementades enguany, com ara per exemple un nou registre d'entrada i eixida més modern, i les novetats estan funcionant correctament. Sentim Joaquina Faf, ella és la cap de la Unitat de Protecció Civil de la Subdelegació del Govern Central a Alacant.
11: El movimiento es continuo, los barcos están viniendo en tiempo y se prevé una operación muy, muy completa y con mucha posibilidad de que las familias viajen desde el puerto de Alicante. Pues durante esta operación probablemente haya un buque diario. Hacía años que no teníamos esa rotación tan repetida.